0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

La millor música per sentir

0: Carolina.
1: Imagina. Imagina Radio.

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Ζου. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joe Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle. Cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Imagina Radio.
6: Oh, my soul, sisters, let me hear ya.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
4: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
6: A mi me la dona per ser molt fort.
7: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrossell.com.
8: Rossell Margalef, la mel de casa.
9: Imagina Ràdio.
10: Els números 1 d'ahir i d'avui.
9: Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA. Al teu costat, quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de l'Orraconet Tivissa i l'ERA. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.

0: de les noves vies ciclables o l'embarcació elèctrica ha permès recuperar les edificacions de la façana fluvial. Es tracta de les cases en desús de finals del segle XIX i principi del XX que acolliran ara l'oficina de turisme municipal i una proposta de restauració de primer nivell. A més, la reforma ha integrat troballes arqueològiques, concretament parts del castell medieval. Ecologistes en Acció critica que el Consell de Seguretat Nuclear obvia qüestions com la seguretat en la Vall d'Almaraz fins al 2030. L'organització critica que l'organisme nuclear es limiti a concedir l'autorització sense inspeccionar i controlar el funcionament de la central o que la valoració favorable sigui compatible amb l'incompliment d'accions que el mateix Consell havia ordenat després de la renovació de la planta de 2020. Els ecologistes alerten que un dels consellers va assenyalar fallades d'independència entre les àrees de seguretat i llicenciament d'Almaraz, anàlisis incompletes de vàlvules crítiques o l'ajornament de l'anàlisi de seguretat d'incendis. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al gran dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia. La Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada. L'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques. I la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
0: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat en general arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
5: Ei, què et passa? Fas mala cara.
6: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
5: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
6: M'has salvat la vida.
7: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Imagina Radio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Amposta recupera les cases del castell i culmina un projecte estratègic que vincula patrimoni, turisme i gastronomia. La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell tanquen el projecte de sostenibilitat turística dels Next Generation a la ciutat, una proposta estratègica que, a més,

0: L'organització critica que l'organisme nuclear es limiti a concedir l'autorització sense inspeccionar i controlar el funcionament de la central o que la valoració favorable sigui compatible amb l'incompliment d'accions que el mateix Consell havia ordenat després de la renovació de la planta de 2020. Els ecologistes alerten que un dels consellers va assenyalar fallades d'independència entre les àrees de seguretat i llicenciament del MRAF, anàlisis incompletes de vàlvules crítiques o l'ajornament de l'anàlisi de seguretat d'incendis. I en agenda, Alcanar es prepara per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al Gran Dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia. La Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada. L'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques. I la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat en general arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
4: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Amposta recupera les cases del castell i culmina un projecte estratègic que vincula patrimoni, turisme i gastronomia. La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell tanquen el projecte de sostenibilitat turística dels Next Generation a la ciutat, una proposta estratègica que, a més de les noves vies ciclables o l'embarcació elèctrica, ha permès recuperar les edificacions de la façana fluvial. Es tracta de les cases en desús de finals del segle XIX i principi del XX, que acolliran ara l'oficina de turisme municipal i una proposta de restauració de primer nivell. A més, la reforma ha integrat troballes arqueològiques, concretament parts del castell medieval. Ecologistes en Acció critica que el Consell de Seguretat Nuclear obvia qüestions com la seguretat en la Vall d'Almaraz fins al 2030.

0: El Canà es prepara per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost amb música, gastronomia i 4 punts d'observació. El municipi ha estat seleccionat com un dels 20 punts d'observació oficials de Catalunya i serà un dels llocs on es podrà veure durant més estona amb 1 minut i 37 segons de totalitat. L'Ajuntament ha preparat 4 punts d'activitat per al Gran Dia. La plaça de Bous, rebatejada com a plaça de la Lluna, amb música i gastronomia. La Moleta del Remei, anomenada Mirador del Sol, amb una visita teatralitzada. L'Espai Serena, pensat com a zona inclusiva per a persones amb necessitats específiques. I la Casa O'Connor, amb una projecció i gimcana familiar. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un ambient assolellat en general arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa ampliarà el termini de les obres de l'aparcament dels terrenys de Renfe per les altes temperatures. L'empresa que està executant els treballs, Also Casals, ha demanat una ampliació de termini que la Junta de Govern Local aprovarà dilluns vinent i així les obres es podran allargar fins al 13 d'octubre. Concretament, les elevades temperatures han afectat l'execució de les pastilles de formigó, ja que la calor provoca una evaporació molt ràpida de la humitat i accelera el procés d'enduriment superficial del formigó, la qual cosa redueix el temps disponible per poder-lo treballar i acabar adequadament. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. El voltasoques d'estiu continua donant resposta al lleure juvenil de la Ràpita, augmentant la seva oferta. El campus per a joves de

0: la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 35 a Gandesa i 36 graus a l'Ametlla de Mar i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Mat Major t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Mat Major.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia, carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia, pop a la brasa amb sal maldon i allioli, daus de bacallà arrebossat amb panko i hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa ampliarà el termini de les obres de l'aparcament dels terrenys de Renfe per les altes temperatures. L'empresa que està executant els treballs, Also Casals, ha demanat una ampliació de termini que la Junta de Govern Local aprovarà dilluns vinent i així les obres es podran allargar fins al 13 d'octubre. Concretament, les elevades temperatures han afectat l'execució de les pastilles de formigó, ja que la calor provoca una evaporació molt ràpida de la humitat i accelera el procés d'enduriment superficial del formigó, la qual cosa redueix el temps disponible per poder-lo treballar i acabar adequadament. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. El voltasoques d'estiu continua donant resposta al lleure juvenil de la Ràpita, augmentant la seva oferta. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 30 participants setmanals durant el mes d'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, incorpora novetats com programes de ràdio. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
3: La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joe Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle. Cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestar. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
6: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Observatori de l'Ebre tornarà a liderar la recerca sobre l'astre rei en el segon eclipsi solar total de la seva història. El fenomen té un valor simbòlic especial, ja que l'eclipsi de 1905 va servir per inaugurar públicament el centre ebrenc i donar-li projecció internacional. Els investigadors estudiaran la corona solar, la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre i la ionosfera durant la fase de totalitat, moment en què la Lluna cobrirà completament el Sol. El centre retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment astronòmic excepcional. L'Ajuntament d'Amposta i la UGT impulsaran un conveni col·lectiu propi per al servei de neteja viària. L'objectiu és substituir el conveni estatal actual per un marc laboral adaptat a la realitat d'Amposta, amb millores en les condicions de treball, la seguretat i la salut dels treballadors. Per negociar-lo, es crearà una taula amb l'Ajuntament, la futura empresa adjudicatària i els representants de la plantilla. Actualment, la licitació es troba en fase d'adjudicació provisional a FCC Medio Ambiente. El consistori defensa que el nou contracte ha de permetre modernitzar el servei i, alhora, millorar les condicions del personal que el presta. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 35 a Gandesa i 36 graus a l'Ametlla de Mar i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Chabuí y Daí. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Ebre tornarà a liderar la recerca sobre l'astre rei en el segon eclipsi solar total de la seva història. El fenomen té un valor simbòlic especial, ja que l'eclipsi de 1905 va servir per inaugurar públicament el centre ebrenc i donar-li projecció internacional. Els investigadors estudiaran la corona solar, la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre i la ionosfera durant la fase de totalitat, moment en què la Lluna cobrirà completament el Sol. El centre retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment astronòmic excepcional. L'Ajuntament d'Amposta i la UGT impulsaran un conveni col·lectiu propi per al servei de neteja viària. L'objectiu és substituir el conveni estatal actual per un marc laboral adaptat a la realitat d'Amposta, amb millores en les condicions de treball, la seguretat i la salut dels treballadors. Per negociar-lo, es crearà una taula amb l'Ajuntament, la futura empresa adjudicatària i els representants de la plantilla. Actualment, la licitació es troba en fase d'adjudicació provisional a FCC Medio Ambiente. El consistori defensa que el nou contracte ha de permetre modernitzar el servei i, alhora, millorar les condicions del personal que el presta. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 35 a Gandesa i 36 graus a l'Ametlla de Mar i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tast solidari de vins del celler Anguera Domènec a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de lo Raconet Tivissa i l'Era. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa ampliarà el termini de les obres de l'aparcament dels terrenys de Renfe per les altes temperatures. L'empresa que està executant els treballs, Also Casals, ha demanat una ampliació de termini que la Junta de Govern Local aprovarà dilluns vinent i així les obres es podran allargar fins al 13 d'octubre. Concretament, les elevades temperatures han afectat l'execució de les pastilles de formigó, ja que la calor provoca una evaporació molt ràpida de la humitat i accelera el procés d'enduriment superficial del formigó, la qual cosa redueix el temps disponible per poder-lo treballar i acabar adequadament. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. El voltasoques d'estiu continua donant resposta al lleure juvenil de la Ràpita, augmentant la seva oferta. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 30 participants setmanals durant el mes d'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, incorpora novetats com programes de ràdio. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 35 a Gandesa i 36 graus a l'Ametlla de Mar i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
4: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
7: Imagina Ràdio.

mal. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troben més informació a rimsamemorial.com.
3: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
8: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Tortosa ampliarà el termini de les obres de l'aparcament dels terrenys de Renfe per les altes temperatures. L'empresa que està executant els treballs, Also Casals, ha demanat una ampliació de termini que la Junta de Govern Local aprovarà dilluns vinent i així les obres es podran allargar fins al 13 d'octubre. Concretament, les elevades temperatures han afectat l'execució de les pastilles de formigó, ja que la calor provoca una evaporació molt ràpida de la humitat i accelera el procés d'enduriment superficial del formigó, la qual cosa redueix el temps disponible per poder-lo treballar i acabar adequadament. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. El voltasoques d'estiu continua donant resposta al lleure juvenil de la Ràpita, augmentant la seva oferta. El campus per a joves de 12 a 16 anys ha ampliat les places amb 30 participants setmanals durant el mes d'agost. La proposta combina activitats esportives i nàutiques amb tallers i accions per fomentar la convivència, els hàbits saludables i el respecte per l'entorn. El projecte, que també dona oportunitats laborals a joves monitors del municipi, ha consolidat el Maset com a espai de referència per als adolescents i, a més, incorpora novetats com programes de ràdio. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un ambient assolellat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 35 a Gandesa i 36 graus a l'Ametlla de Mar i Ascó. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Horta és aigua. Les Olles i l'Assut són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol, reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte 8 d'agost, a la plaça de la Baranova de Tivissa, una nit a Broadway, amb el cor Ciutat de Reus. A partir de les 8 del vespre, gaudeix d'un tas solidari de vins del celler Anguera Domènech a benefici de la Lliga contra el Càncer i del servei de tapes de los Raconet Tivissa i l'Era. Entrades per només 4 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.

0: Són les 6. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Ebre tornarà a liderar la recerca sobre l'astre rei en el segon eclipsi solar total de la seva història. El fenomen té un valor simbòlic especial, ja que l'eclipsi de 1905 va servir per inaugurar públicament el centre ebrenc i donar-li projecció internacional. Els investigadors estudiaran la corona solar, la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre i la ionosfera durant la fase de totalitat, moment en què la Lluna cobrirà completament el Sol. El centre retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment astronòmic excepcional. L'Ajuntament d'Amposta i la UGT impulsaran un conveni col·lectiu propi per al servei de neteja viària. L'objectiu és substituir el conveni estatal actual per un marc laboral adaptat a la realitat d'Amposta, amb millores en les condicions de treball, la seguretat i la salut dels treballadors. Per negociar-lo, es crearà una taula amb l'Ajuntament, la futura empresa adjudicatària i els representants de la plantilla. Actualment, la licitació es troba en fase d'adjudicació provisional a FCC Medio Ambiente. El consistori defensa que el nou contracte ha de permetre modernitzar el servei i, alhora, millorar les condicions del personal que el presta. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general arreu del territori, tot i que creixeran les nuvolades a partir de migdia. De fet, podem tenir xàfecs durant la tarda a la Terra Alta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 13 d'agost, festes majors de Vilalba dels Arcs. Cercaviles, orquestres, concerts, homenatge a la gent gran, observació de l'eclipsi solar, nit jove, correbars, esports, tradició, activitats infantils i molt més. Festes majors de Vilalba dels Arcs. Festa, tradició i bon ambient. Tota la programació a vilalba.cat.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
1: Festa Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes Majors de Deltebre. Del 7 al 17 d'agost.
5: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Ebre tornarà a liderar la recerca sobre l'astre rei en el segon eclipsi solar total de la seva història. El fenomen té un valor simbòlic especial, ja que l'eclipsi de 1905 va servir per inaugurar públicament el centre ebrenc i donar-li projecció internacional. Els investigadors estudiaran la corona solar, la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre i la ionosfera durant la fase de totalitat, moment en què la Lluna cobrirà completament el Sol. El centre retransmetrà l'eclipsi en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar la ciutadania a aquest esdeveniment astronòmic excepcional. L'Ajuntament d'Amposta i la UGT impulsaran un conveni col·lectiu propi per al servei de neteja viària. L'objectiu és substituir el conveni estatal actual per un marc laboral adaptat a la realitat d'Amposta, amb millores en les condicions de treball, la seguretat i la salut dels treballadors. Per negociar-lo, es crearà una taula amb l'Ajuntament, la futura empresa adjudicatària i els representants de la plantilla. Actualment, la licitació es troba en fase d'adjudicació provisional a FCC Medio Ambiente. El consistori defensa que el nou contracte ha de permetre modernitzar el servei i, alhora, millorar les condicions del personal que el presta. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general arreu del territori, tot i que creixeran les nuvolades a partir de migdia. De fet, podem tenir xàfecs durant la tarda a la Terra Alta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, la Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.

0: qui lembra...
1: Són les 8.
2: Les notícies amb Roger Franquet.
3: Bona tarda. Amposta recupera les cases del castell i culmina un projecte estratègic que vincula patrimoni, turisme i gastronomia. La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell tanquen el projecte de sostenibilitat turística dels Next Generation a la ciutat, una proposta estratègica que, a més de les noves vies ciclables o l'embarcació elèctrica, ha permès recuperar les edificacions de la façana fluvial. Es tracta de les cases en desús de finals del segle XIX i principi del XX, que acolliran ara l'oficina de turisme municipal i una proposta de restauració de primer nivell. A més, la reforma ha integrat troballes arqueològiques, concretament parts del castell medieval. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Maré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Maré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general arreu del territori, tot i que creixeran les nuvolades a partir de migdia. De fet, podem tenir xàfecs durant la tarda a la Terra Alta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
4: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
5: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
2: Imagina Ràdio.

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Horta de Sant Joan s'omple de música amb Crepuscle, cicle de concerts al convent. Dissabte 8 d'agost, a les 7 i mitja de la tarda, al claustre del convent de Sant Salvador, festival de jazz de l'escena catalana a la Terra Alta, amb el trio format per Horacio Fumero, contrabaix, Pau Terol, piano i Joe Joanós, trompeta. Preu de l'entrada 5 euros, gratuït amb l'abonament de festes 2026. Venda anticipada de dilluns a divendres a les oficines de l'Ajuntament. Caps de setmana al punt d'informació. Crepuscle. Cicle de concerts al convent d'Horta de Sant Joan.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Major de Deltebre 2026. Del 7 al 17 d'agost, activitats i programa d'actes per a totes les edats. Diumenge 9, Pep Plaza. Divendres 14, Ginestà. I dissabte 15, Miqui Núñez. A més de bous, balls de tarda i nit, DJs, nit d'humor, bingo, concursos, bicicletada... Tota la informació a deltebre.cat. Festes majors de Deltebre, del 7 al 17 d'agost.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Amposta recupera les cases del castell i culmina un projecte estratègic que vincula patrimoni, turisme i gastronomia. La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell tanquen el projecte de sostenibilitat turística dels Next Generation a la ciutat, una proposta estratègica que, a més de les noves vies ciclables o l'embarcació elèctrica, ha permès recuperar les edificacions de la façana fluvial. Es tracta de les cases en desús de finals del segle XIX i principi del XX, que acolliran ara l'Oficina de Turisme Municipal i una proposta de restauració de primer nivell. A més, la reforma ha integrat troballes arqueològiques, concretament parts del castell medieval. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general arreu del territori, tot i que creixeran les nuvolades a partir de migdia. De fet, podem tenir xàfecs durant la tarda a la Terra Alta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Amposta recupera les cases del castell i culmina un projecte estratègic que vincula patrimoni, turisme i gastronomia. La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell tanquen el projecte de sostenibilitat turística dels Next Generation a la ciutat, una proposta estratègica que, a més de les noves vies ciclables o l'embarcació elèctrica, ha permès recuperar les edificacions de la façana fluvial. Es tracta de les cases en desús de finals del segle XIX i principi del XX, que acolliran ara l'Oficina de Turisme Municipal i una proposta de restauració de primer nivell. A més, la reforma ha integrat troballes arqueològiques, concretament parts del castell medieval. El projecte Som Ruralitats invertirà 3 milions d'euros per impulsar la repoblació i la silvopastura a les Terres de l'Ebre. L'ajut, concedit pel Fons de Transició Nuclear de la Generalitat, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació de famílies i la recuperació de mosaic agroforestal a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge i el relleu comercial. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. I en agenda, el proper dimarts 11 d'agost, Mas de Barberans acollirà el concert narratiu de Dona i Essència a Terres de l'Ebre. El projecte de l'artista ebrenca Anna Amaré combina música en directe i narració per reivindicar el llegat de grans veus femenines de la història. El concert narratiu fusionarà blues, jazz, música d'arrel i cançó popular en un recorregut sobre la memòria i la identitat i, a més, incorporarà també una peça etnogràfica cedida pel Museu de la Palma vinculada al patrimoni local amb la creació contemporània. Anna Amaré estarà acompanyada per 5 músics en una proposta que reivindica també el paper de les dones en la preservació dels oficis i la cultura popular. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un ambient assolellat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte tindrem un cel serè o poc ennuvolat en general arreu del territori, tot i que creixeran les nuvolades a partir de migdia. De fet, podem tenir xàfecs durant la tarda a la Terra Alta. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Números 1 d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

Imagina Radio.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se